0: this out. Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: L'1 de juny se suprimirà la reducció de l'IVA de l'electricitat i el gas. En el cas dels carburants, es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que al març. Sindicats i Departament d'Ensenyament ja estan reunits per mirar d'acostar posicions enmig d'una nova tongada de vagues. Avui mateix hi ha aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. L'USTEC arriba a la trobada amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord. El pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació salarial. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. Avui quedarà vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, jutjat per la suposada ocultació de la fortuna familiar. El fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més alta, 29 anys de presó. La sessió ha arrencat amb els informes finals de 7 dels empresaris processats. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pequín, Trump a aparcar la guerra aranzelària i a Tesla amb el seu homòleg, augurant que les relacions entre Pequín i Washington seran més bones que mai. Un mort i una quarantena de ferits en un atac massiu rus aquesta matinada contra Ucraïna, segons un balanç oficial. La capital, Kiev, ha quedat molt afectada i els equips de rescat busquen més víctimes entre la runa. L'agressió russa d'ahir va motivar una protesta insòlita d'Hongria a Moscou. I problemes per aconseguir arbres, com els lledoners o els aurons. Molts vivers estan en aquesta situació per un augment de la demanda del gremi de la jardineria per reposar els exemplars morts per la sequera i donar sortida als molts projectes municipals per crear més àrees verdes. Tot a punt per a una nova edició de la tradicional Fira de Sant Isidre, Solsona, que creix amb més expositors que mai. Per segon any consecutiu tindrà l'absència destacada d'un dels grans atractius, que és la mostra de bestiar, per la crisi de la dermatosi nodular. En canvi, s'incrementa l'aposta cultural.
1: Esports.
2: L'Espanyol supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanquiblaus sumen ara 42 punts i en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. Ahir el Barça va perdre per 1-0 al camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I al temps, les precipitacions de manera feble i dispersa s'aniran reactivant a les comarques de Girona. La resta del país es mantindrà l'ambient més suau. Aquesta tarda la pluja s'intensifica, especialment a l'Alt Empordà, mentre el vent s'enfortirà a ponent i també al sud del país.
1: 3CAT Info.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una más.
5: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
6: Unamar FM.
7: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueños. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo, resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com.
8: Unamar FM. Lo mejor está aquí. La mañana con más éxitos.

0: de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Per al teu benestar i qualitat de vida, espai ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615 87 16 36 o entra a espaianima.com. ¿Quieres disfrutar de la moto de tus sueños? Deja de soñar despierto. Leonard Motor, une diseño, presencia y actitud. Motos con personalidad para gente que no pide permiso. Descubre toda la gama en calle Germans 2 y Cudina 35, cerca estación del tren, Mataró. Teléfono 93-757-6101. Busca tu concesionario más cercano en leonardmotors.com.
1: Lo que más te gusta de los que más suenan.
2: Lo que más te gusta.
3: Los temas más radiados.
2: De los que más suenan.
3: Una Mar FM.

Si t'agrada la festa, si t'agrada la gresca, t'agrada la ximixanga de Marcos, per exemple. Sí, cançó festiva com cal. I així, d'èxit en èxit, seguim avançant des d'Ona Mar FM amb la millor música, amb les millors cançons, també les de tota la vida, amb Duncan Du en algun lloc.

És una de les estrelles de la música urbana actual aquí a Catalunya, a casa nostra, la barcelonina Julieta, l'amor de la meva vida. 11 del matí, 11 minuts, ens quedem amb aquesta cançó. Era un clàssic de The Alan Parsons Project que el francès Geister va versionar en el seu dia. Així sona aquest Eye in the Sky des del 88.0 de l'FM i també des d'Ona Mar.net.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de Sant Mori, frente a la parada del metro de la línea 10, Badalona.
3: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com. Disfruta de nuestras especialidades. Rostissería La Enxaneta. Cocina casera, patatas al caliu, canelones, pollos alas a la leña. Rostissería La Enxaneta. Toda la vida en el mismo lugar. Abierto de miércoles a domingo y todos los festivos. Calle Salvador Seguí 26, en el barrio de la Salud de Badalona. Teléfono 93 387 70 42.
4: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM, siempre contigo.
5: I'm a Scatman. A Confram a Badalona segueixen celebrant la reobertura de la seva nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Acosta't i descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita i a preus molt, però molt especials. Nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. La teva nova casa. I nosaltres que seguim amb la música, que seguim amb els èxits, mira, i ara ballarem tot seguit amb aquest Loco Loco, que segur que t'agrada i molt.

0: Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts s'han emplaçat a una nova trobada dimarts que ve. La conselleria planteja més personal per a l'escola inclusiva, mentre el gruix dels sindicats demanen també un increment de salaris. Els sindicats majoritaris adverteixen que sense proposta d'augment de sou no es presentaran a la reunió de dimarts. Això mentre aquesta hora ha de començar una manifestació a Girona de professors i mestres convocats en aquesta nova jornada de vaga al sector de l'ensenyament per demanar aquestes millores salarials i laborals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. L'1 de juny se suprimirà la reducció de l'IVA de l'electricitat i el gas. En el cas dels carburants es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que al març. L'encariment de la fruita i dels cereals serà immediat com a conseqüència de l'augment de costos derivats del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Un augment de preus de fins al 30% que els sindicats agraris expliquen per l'encariment dels adobs i una reducció de la producció. Els advocats dels empresaris jutjats en el cas Pujol neguen que hagin comès cap delicte i afirmen que els han processat per ser amics del fill gran de l'expresident de la Generalitat. Avui el judici contra els 7 germans Pujol quedarà vist per a sentència. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pequín, Trump aparca la guerra aranzelària i estès la amb el seu homòleg xinès, augurant que les relacions entre Pequín i Washington seran més bones que mai. I comença el ball de noms de possibles candidats laboristes que volen disputar el càrrec al primer ministre britànic Keir Starmer. El ministre de Sanitat, Wes Streeting, que avui té previst dimitir, s'hi sumen també la de l'exviceprimera ministra Angela Rayner o l'alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham. Amb una acció simbòlica a l'estació de Passeig de Gràcia, usuaris, entitats veïnals, ecologistes i sindicats han reclamat que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport de Barcelona sigui una línia de rodalies. El futur servei que hi ha plantejat és l'R Aeroport, una connexió ràpida entre les terminals del Prat i el centre de Barcelona.
1: Esports. El Girona afronta aquest vespre davant la Reial Societat un partit transcendent de cara a aconseguir l'objectiu de la permanència. Els de Mitchell són ara mateix penúltims a la classificació, empatats a 39 punts amb l'Elx, el Llevant i el Mallorca. Ahir l'Espanyol va guanyar l'Atlètic Club i va trencar una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanc i blau sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Mentrestant, el Barça va perdre el camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts. I a la Lliga CB de bàsquet, avui es juguen els últims partits de la 31a jornada. El Joventut rep aquest vespre a Badalona l'Andorra.
0: I el temps tarda més vent a Ponent i comarques de la meitat sud en general. Les precipitacions s'intensificaran sobretot al nord-est i en particular entre l'Alt Empordà i la Catalunya Nord. S'inicia un clar descens de les temperatures al nord i nord-est, sobretot del país.
2: 3CAT Info.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una mar.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Colipuyol 188-190 de Badalona, teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
7: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueño. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí. Teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com.

Fica Flowers, buscant solucions i noves problemes i també buscant la nostra diversió, buscant que ens distraguem amb la música, que gaudim de la festa. I mira, ho fèiem amb una de les seves cançons. Seguim amb Karol G, amb Manu Chao i viatjant, sí, pel món. Així es titula aquesta cançó, Viajando por el Mundo.

0: Patrick Hernández amb el seu Born to be Alive. Diu que aquest cantant és com una torre de Babel en si mateix, perquè el seu pare és espanyol, sa mare és italo-austríaca i ell és francès. I escoltem amb aquesta cançó amb la que ha viscut tota la vida i podrà viure fins eternament tot el que queda de vida, encara que no hagi fet res més mai més. I sobretot mentre segueixi sonant a emissores com la nostra. I ho seguirà fent perquè és tot un èxit, el seu Born to be Alive. Cançó de finals dels 70, de 1979, que recuperàvem i que gaudíem junts, que ballàvem des del 88.0 de l'FM, on tot seguit també ens quedem amb la Minya Mal, de fet, amb els lleidatans Sexeni.
1: Una mare FM.

Ciutat de Badalona. A les 10 l'escoltàvem i ho tornarem a fer tot seguit. Perquè tenim nou senzill d'ella, Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

Coneix el Badiu, restaurant de cuina mediterrània amb tocs de cuina catalana. Menú de migdia de dilluns a diumenge, ideal per dinars de negoci i celebracions. Cuina oberta de dilluns a diumenge, de 1 de la tarda a 10 de la nit, ininterrompudament. 2 hores d'aparcament gratuït al nostre pàrquing. Restaurant el Badiu, ubicat a l'hotel Badalona Tower, Avinguda Navarra 6, Badalona. Reserves al 686 51 63 10.

0: gaudir de la moto dels teus somnis? Deixa de somiar l'espert. Leonard Motors uneix disseny, presència i actitud. Motos amb personalitat per gent que no demana permís. Descobreix tota la gamma al carrer Germans Tos i Codina 35, a prop estació del tren Mataró. Telèfon 93 757 6101. Busca el teu concessionari més proper a leonardmotors.com. Fronda, centre de jardineria, ha inaugurat. Ha arribat al Maresme amb el seu nou centre a Cabrera de Mar. Més de 50 anys al sector. Un gran espai on trobar inspiracions, idees i noves sensacions que voldràs tenir a la teva llar. Jardineria, floristeria, decoració, mascotes i restauració amb vistes al mar. Fronda, centre de jardineria, a la mateixa carretera Nacional 2, al costat d'Aquadis, Cabrera de Mar. Més informació a fronda.com. Una experiència que has de descobrir.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes.
2: Llámanos
1: y anúnciate ahora.
3: Onamar FM.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En ProAltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. ProAltec, protegemos el trabajo en altura.
3: Cal Tabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Cal Tabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
4: Ona Mar FM. Ona Mar FM.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Bon Amor FM.
5: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliària. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí. Carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Lo más pop.
6: Bon Amor FM.
3: La mejor recopilación de éxitos.

0: Son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí. Carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.